Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 89%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
1: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs
2: es pot
0: va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, vai.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

0: En punt les 8 del matí. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria als actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid d'un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Els atacs dels Houthis al principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad deixen ja 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliats dels Houthis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. L'OTAN presenta avui un nou pla estratègic per poder reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia als països de l'Europa de l'Est. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en el cas que hi hagués un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. L'OMS desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com ara l'Ozempic. Només s'aconsellen casos comptats de diabetis molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són del tot insuficients. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les vies on es preveu més mobilitat són les que tornen de la muntanya i l'interior, sobretot a la tarda. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i la C58 i restriccions pels camions. La Gossa Sorda deixa els escenaris. Definitivament, un dels grups musicals de referència al País Valencià s'ha acomiadat aquesta nit davant de 20.000 persones a Pego, la localitat natal i lloc on es va originar la banda. I Maria del Mar Bonet torna a cantar a l'Olímpia de París 51 anys després de l'històric concert que hi va fer el 1975. La mallorquina hi ha interpretat la cançó Què volen aquesta gent? Cançó que el franquisme va censurar i que ha dedicat a Carles Puigdemont, que era present entre el públic.
1: Esports.
0: El Barça se'n va avui cap a Istanbul, on demà disputarà la seva jornada de la Champions davant el Galatasaray i Rafinha continua sent baixa, també Frenkie de Jong. A segon, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça supera el València per 89-86. En canvi, el Manresa, el Lleida i la Penya han perdut. I pel que fa al temps, aquesta setmana començarà amb temps variable i mitja nuvolat a les comarques de Barcelona, punts de Girona i a la Catalunya Central, amb molta humitat boirina i alguna boira baixa a les valls del nord. Temps assolellat a bona part de les demarcacions de Lleida i Tarragona i a les Terres de l'Ebre, tarda amb calor moderada.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

Bon dia, són les 9, us informen a aquesta hora a 3 Cat Info, Òscar Callau. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid d'un 12 d'octubre marcat

0: per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Els atacs dels Houthis al principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riyadh ja han deixat 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliat dels Houthis, i de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats dels dos bàndols. L'OTAN presenta avui un nou pla estratègic per poder reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia als països de l'Europa de l'Est. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en el cas que hi hagués un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic. Només s'aconsella en casos comptats de diabetis molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests, 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les vies on es preveu més mobilitat són les que tornen de la muntanya i l'interior, sobretot a la tarda. Hi haurà mesures especials de circulació a l'AP7 i la C58 i restriccions per als camions. La Gossa Sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià es va acomiadar ahir la nit davant de 20.000 persones a Pego, la seva localitat natal i lloc on es va originar la banda. Maria del Mar Bonet torna a cantar l'Olímpia de París 51 anys després de l'històric concert que hi va fer el 1975. La mallorquina ja ha interpretat Què volen aquesta gent, cançó que el franquisme va censurar, i l'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era present entre el públic i a qui ha qualificat d'exiliat.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça se'n va aquest matí cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frenkie de Jong i Christensen. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga ACB de bàsquet, el Barça supera el València 89-86. En canvi, el Manresa, el Lleida i la Penya perden.
0: I pel que fa al temps, tenim intervals de...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: En punt les 10 del matí. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat del Republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra se presentés en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid un 12 d'octubre, marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de la plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Els atacs dels Houthis al principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad han deixat 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliats dels Houthis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per rebaixar tensió, per intentar-ho, si més no, després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats als dos bàndols. L'OMS desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic. Només s'aconsellen casos comptats de diabetis molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són del tot insuficients. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades a partir de demà amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Suert i Viella. És un servei molt reivindicat al territori, sobretot per facilitar els desplaçaments per raons laborals, d'estudis, així com per accedir als serveis sanitaris de la capital aranesa. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les vies on es preveu més mobilitat són les que tornen de la muntanya i l'interior, sobretot a la tarda. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i la C58 i també restriccions pels camions. I Maria del Mar Bonet torna a cantar a l'Olímpia de París 51 anys després de l'històric concert que va fer el 1975. La mallorquina hi ha interpretat la cançó Què volen aquesta gent? Cançó que el franquisme va censurar i ha dedicat a Carles Puigdemont, que era present en aquest concert.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça se'n va aquest matí cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hansi Flick ha convocat 22 jugadors, on no hi són Rafinha, Frenkie de Jong i Christensen, que continuen sent baixa. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga ACB de bàsquet, el Barça supera el València 89-86. En canvi, el Manresa, el Lleida i la Penya perden.
0: I pel que fa al temps, intervals de núvols al nord i al nord-oest i més sol a ponent i al sud, una tendència que ens podria acompanyar 3 o 4 dies més. La temperatura una mica més alta, molts valors entre 22 i 25 graus de màxima, fins i tot al voltant dels 27 o 28 a la Ribera d'Ebre.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 87%.

0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 12 i el divendres 16 d'octubre. Comencem! Aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, el dijous 15 d'octubre, i amb motiu d'aquesta efemèride, des del Museu Etnològic del Montseny han organitzat un seguit d'activitats del 15 al 18 d'octubre. I bé, el dijous 15 d'octubre, a partir de les 3 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà la formació que porta per títol Tècniques de Promoció Online amb Eugènia San Juan, una formació per dominar les eines digitals per guanyar visibilitat i fer créixer la teva estratègia professional. Les inscripcions es poden fer al telèfon del museu, al 972-86-0908. La formació serà de 3 a 5 de la tarda i un cop acabada aquesta formació, d'un quart de 6 a les 6 de la tarda, hi haurà Benvinguda i Berenar Silvestre, a càrrec d'Anna Colomer. Es tracta d'una proposta culinària única amb productes del nostre entorn natural. I de 6 de la tarda a 2 quarts de 8 del vespre, també al museu, un cop acabat el berenar, hi haurà el taller La Natura en Joies, a càrrec de Mare Armengol i l'associació Arremangades. Es tracta d'un taller per fer joieria artesanal creativa amb metall inspirada en la vall. Les inscripcions les podeu fer presencialment també al museu, a través del seu telèfon o també del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbucies.cat. També dijous, 15 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà la constitució del ple dels infants per al curs 2026-2027. És un acte obert a tothom. I el divendres 16 d'octubre, a 8:15 del vespre, a la Gavella, hi haurà la presentació del llibre de l'Albert Om, que es titula Què dirà la gent? Una família, una llengua, un país. I bé, a la presentació doncs, hi assistirà el seu autor, que conversarà amb l'arbocienc Fel Feixedes. I finalment, el divendres al vespre, 9:15, a la Llar de Jubilats, hi haurà el sopar Estallers, un sopar inspirat en poemes de Vicent Andrés Estallers, amb micro obert per llegir o recitar poemes d'ell i d'autors arbociencs o altres amb temes afins a la llibertat i als països catalans. Les inscripcions es poden fer a la Gavella i a partir de les 10 del vespre s'obrirà l'acte a tothom que hi vulgui assistir perquè hi haurà una actuació poètico-musical titulada Berenar a les roques del port i a l'ombra del Masmut, un diàleg entre Joan Salvat Papasseig i Desideri Lombarte, amb Josep Voltaina i l'acompanyament musical de Sergi Voltaina. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Una setmana més, tornem a l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Aquest cap de setmana, alguns dels nostres equips han descansat, però d'altres han continuat sumant minuts, aprenent i creixent a les pistes. Comencem pel mini B, liderat per en Pau Masó, que va disputar un partit molt emocionant davant l'anglès, amb un marcador final de 53 a 43 favorable a l'Arbúcies. El partit es va mantenir molt igualat i no es va decidir fins a l'últim quart. Una victòria treballada i ben merescuda. Pel que fa a l'infantil, es va trobar davant d'un rival exigent, la Unió Maristes de Girona, un partit complicat en què els nostres jugadors van haver de fer front a un equip de gran nivell. Finalment, el marcador va ser favorable al conjunt gironí. El preinfantil femení es va desplaçar fins a Llançà. L'equip continua arrossegant algunes baixes, una situació que dificulta afrontar els partits amb tots els efectius disponibles. Tot i l'esforç de les nostres jugadores, el marcador final va ser favorable al Llançà. Esperem poder recuperar ben aviat totes les jugadores. I acabem el repàs dels partits amb el júnior, que es va desplaçar fins a Palafrugell. on va aconseguir una clara victòria amb un marcador de 35-82. El seu entrenador, Marc Baronat, ens fa la seva valoració del partit.
4: I Anna, doncs, el partit del Junior ha sigut bastant còmode, hem sigut bastant superiors tant en defensa com en atac, i el ser tan superiors, sobretot en l'1 contra 1, ha fet que podem desbordar molt fàcil, però hem deixat de jugar en equip i és una cosa que no ens podrem permetre el dia de demà quan tinguem equips més potents al davant.
3: I ara posem la mirada en el pròxim cap de setmana. Dissabte 17 d'octubre tindrem una jornada plena de bàsquet a casa. Des de les 9 del matí amb el mini A fins a les 6 de la tarda amb el partit del sènior. El pavelló viurà una jornada intensa amb un total de 5 partits a casa. Matí i tarda de bàsquet per gaudir dels nostres equips, animar-los i continuar fent créixer aquest ambient de club que tant ens agrada. I diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a Naus Aiats tindrà lloc la segona gala de l'esport, una gala dedicada a reconèixer i posar en valor l'esport del nostre poble. Des del Club Bàsquet Arbúcies us animem a assistir-hi i a compartir aquesta celebració de l'esport arbuciant. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
5: Bona tarda. Anem amb el resum del cap de setmana. Comencem pel primer equip, que va jugar a casa dissabte a la tarda contra el Sant Gregori. Un partit on al minut 9 l'equip ja anava perdent 0-2 en un mal inici, però va aconseguir guanyar a l'últim minut 3-2 després d'uns molt bons últims 80 minuts, amb dos gols de Madú, que va fer un gran partit, i un gol del Pichichi Quadres. Respecte al futbol base, destacar la victòria segona del juvenil i la contundent victòria del Prebenjamià per 16-0. Després del repàs dels resultats d'aquest cap de setmana, destacar i agrair a tothom que va venir a la presentació dels equips. Ja tenim 100% en marxa la nova temporada i desitgem molta sort a tots els equips. Pel que fa a la nova setmana, l'infantil recupera un partit ajornat el dilluns 12 i el primer equip jugarà al camp del Sant Joanenc, a prop d'Olot, el dissabte a les 4 de la tarda. Molta sort!
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Bon dia, són les 11, us informa Òscar Callau. Els Reis d'Espanya presideixen aquest matí la desfilada militar a Madrid del Dia de la Hispanitat. En plena precampanya per les eleccions del 29 de novembre, Pedro Sánchez coincidirà amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Qui no hi serà és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha viatjat a Ceuta. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. Els atacs dels Houthis al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, Riyadh, han deixat 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliat dels Houthis, i de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió, després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats dels dos bàndols. L'OTAN presenta avui un nou pla estratègic per poder reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia als països de l'Europa de l'Est. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en el cas que hi hagués un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les vies on es preveu més mobilitat són les que tornen de la muntanya i l'interior, sobretot a la tarda. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i la C58 i restriccions per als camions. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic. Només s'aconsella en casos comptats de diabetis molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Nou Barris, a Barcelona. Segons la policia catalana, han rebut un avís d'una agressió en grup contra un home que tenia ferides, possiblement d'arma blanca. No han pogut fer res per salvar-li la vida. Maria del Mar Bonet torna a cantar l'Olímpia de París 51 anys després de l'històric concert que hi va fer el 1975. La mallorquina ja ha interpretat Què volen aquesta gent, cançó que el franquisme va censurar, i l'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era present entre el públic i a qui ha qualificat d'exiliat.
1: Trescat Info.
0: Titulars d'esports. El Barça se'n va aquest matí cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hansi Flick ha convocat 22 jugadors, on no hi són Rafinha, Frenkie de Jong i Christensen, que continuen sent baixa. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça supera el València per 89 a 86. En canvi, el Manresa, Lleida i la Penya han perdut. Pel que fa al temps, tenim cel variable al nord i al nord-est, i més sol a ponent i al sud. La temperatura...
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al teu ritme.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 78%.

Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga, però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo, però era inútil, deia coses ben estranyes.

0: Ampules, 12 del migdia. Pedro Sánchez ha estat rebut amb crits i insults a la desfilada militar que es fa a Madrid a motiu del 12 d'octubre, un dia de la hispanitat que estarà marcat per la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre. En marxa aquesta hora una manifestació al centre de Barcelona per commemorar el Dia de la Hispanitat. Porta per lema Catalunya amb Ceuta per expressar el suport a la ciutat autònoma després de la crisi migratòria de l'estiu. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. La Unió Europea dona suport a una treva energètica entre Rússia i Ucraïna tan bon punt es compleixi. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, posa en dubte que Moscou la compleixi. En el Consell d'Exteriors d'avui, els 27 han aprovat noves sancions contra 1.600 persones o entitats lligades a la maquinària militar russa. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic. Només s'aconsella en casos comptats de diabetis molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Nou Barris, a Barcelona. Segons la policia catalana, han rebut un avís d'una agressió en grup contra un home que tenia ferides possiblement d'arma blanca. No han pogut fer res per salvar-li la vida. El Giro Còmic arriba a la desena edició batent el rècord de visitants amb més de 10.000. Els organitzadors d'aquest Saló del Còmic gironí ho atribueixen a la consolidació, a la innovació i al fet que aquest any han pogut obrir 3 dies pel cap de setmana llarg. I l'origen de l'assassí Jason de divendres 13, la crisi existencial del superheroi Visió de Marvel o la memòria del Sherpa Tenzing, que va fer l'Everest amb Edmund Hillary, són alguns dels arguments de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de vídeo. També s'estrena el film argentí Lo dejamos acá, amb Ricardo Darín.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça viatja a hores d'ara cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hansi Flick ha convocat els mateixos 22 jugadors del partit davant el Getafe. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. Aquest vespre comença el Mundial Masculí d'Hockey Patins. L'equip espanyol s'estrena 8:45 davant Itàlia. Ahir l'equip femení amb 7 catalanes es va proclamar campió del món superant l'Argentina.
0: I el temps, el variable al nord i al nord-est, i més sol a ponent i al sud. La temperatura una mica més alta, amb molts valors entre els 22 i els 25 graus de màxima, fins i tot al voltant dels 27 o 28 a la Ribera d'Ebre.
3: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts.
4: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 74%.

0: La una en punt, us informa Òscar Callau. Esquerra Republicana i Podem ja han tancat l'acord per sumar esforços de cara a la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. El partit morat no es presentarà a Catalunya, però Esquerra integrarà les seves llistes persones de l'entorn de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero també faran actes de campanya junts. Pedro Sánchez ha estat rebut amb crits i insults a la desfilada militar que es fa a Madrid a motiu del 12 d'octubre, un dia de la hispanitat que estarà marcat per la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre. Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Barcelona per commemorar el Dia de la Hispanitat. Aquest any, la marxa ha servit per donar suport a Ceuta, després de la crisi migratòria que va esclatar l'estiu, i han participat el PP i Vox, a banda de diferents entitats unionistes. Els economistes estatunidencs Robert Hall i Michael Woodford han estat guardonats amb el Premi Nobel d'Economia. La Reial Acadèmia Sueca de les Ciències ha reconegut la seva contribució en matèria de fonaments microeconòmics i d'estabilització macroeconòmica. La Unió Europea dona suport a una treva energètica entre Ucraïna i Rússia tan bon punt es compleixi. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, posa en dubte que Moscou la compleixi. En el Consell d'Exteriors d'avui, els 27, han aprovat noves sancions contra 1.600 persones o entitats lligades a la maquinària militar russa. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Nou Barris, a Barcelona. Segons la policia catalana, han rebut un avís d'una agressió en grup contra un home que tenia ferides, possiblement d'arma blanca. No han pogut fer res, però, per salvar-li la vida. El Girocòmic arriba a la desena edició, batent el rècord de visitants amb més de 10.000. Els organitzadors d'aquest Saló del Còmic gironí ho atribueixen a la consolidació, a la innovació i al fet que aquest any han pogut obrir 3 dies pel cap de setmana llarg. L'origen de l'assassí Jason de divendres 13, la crisi existencial del superheroi Visió de Marvel o la memòria del Sherpa Tenzing que va fer l'Everest a Edmund Hillary són alguns dels arguments de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de vídeo.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça viatja hores d'ara cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hansi Flick ha convocat els mateixos 22 jugadors del partit davant el Getafe. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I aquest vespre comença el Mundial Masculí d'Hoquei Patins. L'equip espanyol s'estrena 8:45 davant Itàlia. Mentrestant, el Mataró s'ha proclamat campió de la Supercopa de Waterpolo, superant a la final el Sant Andreu, Supercopa femenina, per 15-5.
0: Pel que fa al temps, tenim cel variable al nord i al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura una mica més alta, molts valors entre els 22 i els 25 graus de màxima fins...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de... 21 graus i una humitat del 63%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 12 i el divendres 16 d'octubre. Comencem! Aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, el dijous 15 d'octubre, i amb motiu d'aquesta efemèride, des del Museu Etnològic del Montseny han organitzat un seguit d'activitats del 15 al 18 d'octubre. I bé, el dijous 15 d'octubre, a partir de les 3 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà la formació que porta per títol Tècniques de Promoció Online amb Eugènia San Juan, una formació per dominar les eines digitals per guanyar visibilitat i fer créixer la teva estratègia professional. Les inscripcions es poden fer al telèfon del museu, al 972-86-0908. La formació serà de 3 a 5 de la tarda i un cop acabada aquesta formació, d'un quart de 6 a les 6 de la tarda, hi haurà Benvinguda i Berenar Silvestre, a càrrec d'Anna Colomer. Es tracta d'una proposta culinària única amb productes del nostre entorn natural. I de 6 de la tarda a 2 quarts de 8 del vespre, també al museu, un cop acabat el berenar, hi haurà el taller La Natura en Joies, a càrrec de Mare Armengol i l'associació Arremangades. Es tracta d'un taller per fer joieria artesanal creativa amb metall inspirada en la vall. Les inscripcions les podeu fer presencialment també al museu, a través del seu telèfon o també del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbucies.cat. També dijous, 15 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà la constitució del ple dels infants per al curs 2026-2027. És un acte obert a tothom. I el divendres 16 d'octubre, a 8:15 del vespre, a la Gavella, hi haurà la presentació del llibre de l'Albert Om, que es titula Què dirà la gent? Una família, una llengua, un país. I bé, a la presentació hi assistirà el seu autor, que conversarà amb l'arbocienc Fel Feixedes. I finalment, el divendres al vespre, 9:15, a la Llar de Jubilats, hi haurà el sopar Estallers, un sopar inspirat en poemes de Vicent Andrés Estallers, amb micro obert per llegir o recitar poemes d'ell i d'autors arbociencs o altres amb temes afins a la llibertat i als països catalans. Les inscripcions es poden fer a la Gavella i a partir de les 10 del vespre s'obrirà l'acte a tothom que hi vulgui assistir, perquè hi haurà una actuació poètico-musical titulada Berenar a les roques del port i a l'ombra del Masmut, un diàleg entre Joan Salvat Papasseig i Desideri Lombarte, amb Josep Voltaina i l'acompanyament musical de Sergi Voltaina. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Una setmana més, tornem a l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Aquest cap de setmana, alguns dels nostres equips han descansat, però d'altres han continuat sumant minuts, aprenent i creixent a les pistes. Comencem pel mini B, liderat per en Pau Masó, que va disputar un partit molt emocionant davant l'anglès, amb un marcador final de 53 a 43 favorable a l'Arbúcies. El partit es va mantenir molt igualat i no es va decidir fins a l'últim quart. Una victòria treballada i ben merescuda. Pel que fa a l'infantil, es va trobar davant d'un rival exigent, la Unió Maristes de Girona, un partit complicat en què els nostres jugadors van haver de fer front a un equip de gran nivell. Finalment, el marcador va ser favorable al conjunt gironí. El preinfantil femení es va desplaçar fins a Llançà. L'equip continua arrossegant algunes baixes, una situació que dificulta afrontar els partits amb tots els efectius disponibles. Tot i l'esforç de les nostres jugadores, el marcador final va ser favorable al Llançà. Esperem poder recuperar ben aviat totes les jugadores. I acabem el repàs dels partits amb el júnior, que es va desplaçar fins a Palafrugell, on va aconseguir una clara victòria amb un marcador de 35-82. El seu entrenador, Marc Baronat, ens fa la seva valoració del partit.
4: Hi ha anat, doncs, el partit del júnior ha sigut bastant còmode, hem sigut bastant superiors tant en defensa com en atac, i el ser tan superiors, sobretot en l'1 contra 1, ha fet que podem desbordar molt fàcil, però hem deixat de jugar en equip i és una cosa que no ens podrem permetre el dia de demà quan tinguem equips més potents al davant.
3: I ara posem la mirada en el pròxim cap de setmana. Dissabte 17 d'octubre tindrem una jornada plena de bàsquet a casa, des de les 9 del matí amb el mini A fins a les 6 de la tarda amb el partit del sènior. El pavelló viurà una jornada intensa amb un total de 5 partits a casa. Matí i tarda de bàsquet per gaudir dels nostres equips, animar-los i continuar fent créixer aquest ambient de club que tant ens agrada. I diumenge 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, a Naus Aiats, tindrà lloc la segona gala de l'esport, una gala dedicada a reconèixer i posar en valor l'esport del nostre poble. Des del Club Bàsquet Arbúcies us animem a assistir-hi i a compartir aquesta celebració de l'esport arbocienc. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
5: Bona tarda. Anem amb el resum del cap de setmana. Comencem pel primer equip, que va jugar a casa dissabte a la tarda contra el Sant Gregori. Un partit on al minut 9 l'equip ja anava perdent 0-2 en un mal inici, però va aconseguir guanyar a l'últim minut 3-2 després d'uns molt bons últims 80 minuts, amb dos gols de Madú, que va fer un gran partit, i un gol del Pichichi Quadres. Respecte al futbol base, destacar la victòria segona del juvenil i la contundent victòria del Prebenjamià per 16-0. Després del repàs dels resultats d'aquest cap de setmana, destacar i agrair a tothom que va venir a la presentació dels equips. Ja tenim 100% en marxa la nova temporada i desitgem molta sort a tots els equips. Pel que fa a la nova setmana, l'infantil recupera un partit ajornat el dilluns 12 i el primer equip jugarà al camp del Sant Joanenc, a prop d'Olot, el dissabte a les 4 de la tarda. Molta sort!
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 65%.

Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com el 2023. El president del govern espanyol i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid en motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. I el PP i Vox han traslladat la crisi de Ceuta als carrers de Barcelona en la manifestació que s'ha fet aquest matí per commemorar el Dia de la Hispanitat. Prop de 2.000 persones han recorregut un tram del Passeig de Gràcia per traslladar el seu suport a la ciutat autònoma després de la crisi migratòria que va esclatar l'estiu. I unes 500 persones de moviments antifeixistes s'han concentrat aquest migdia a la plaça Catalunya davant de l'acampada per l'habitatge, a pocs metres de la manifestació pel Dia de la Hispanitat. Hi ha hagut certa tensió, però cap enfrontament. En l'àmbit polític us explicarem que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat avui un acord per sumar esforços de cara a la campanya per les eleccions generals del 29 de novembre. Gabriel Rufián i Irene Montero compartiran actes de campanya a tot l'Estat i Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem com a independents.

0: I la Unió Europea constata que la treva energètica de Trump no s'aplica i diu que hi donaran suport quan sigui un fet. El mateix que diu Zelensky, que acusa els russos de no fer cas a la Casa Blanca amb l'atac a instal·lacions de gas a Kharkiv. El Kremlin evita parlar de l'alto al foc. I l'OTAN es prepara per respondre a un atac militar rus. Ho fa des de la teoria i posant l'accent en la prevenció i en la intel·ligència artificial, però també a aturar les tropes enemigues i atacar la rereguarda. El màxim responsable militar de l'Aliança avisa a Moscou que no els subestimi. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria concentrats aquesta tarda. S'han pres mesures especials a l'AP7, amb carrils addicionals i restriccions per als camions. I en temps de cultura us explicarem que el Festival de Sitges ha atorgat el Premi Nosferatu a Bàrbara Rey, que ha recollit el guardó visiblement emocionada. El festival homenatja l'actriu per la seva carrera dins del gènere de terror als anys 70 i com a icona del cinema eròtic de l'època. Esports.
1: El Barça ja és a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hansi Flick ha convocat els mateixos 22 jugadors del partit davant del Getafe. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I el Mataró s'ha endut la Supercopa Femenina de Waterpolo, el quart títol de l'equip maresmenc en aquesta competició. L'han aconseguit guanyant el Sant Andreu per 15 gols a 5.
0: I pel que fa al temps, tarda sense moviment meteorològic.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 61%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs
2: es pot
0: va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com el 2023. El president de govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid a motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. El PP i Vox han traslladat la crisi de Ceuta als carrers de Barcelona en la manifestació que s'ha fet aquest matí per commemorar el Dia de la Hispanitat. Prop de 2.000 persones han recorregut un tram del Passeig de Gràcia per traslladar el seu suport a la ciutat autònoma després de la crisi migratòria que va esclatar a l'estiu. Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat avui un acord per sumar esforços de cara a la campanya per les eleccions generals del 29 de novembre. Gabriel Rufián i Irene Montero compartiran actes de campanya a tot l'Estat i Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem com independents. La Unió Europea constata que la treva energètica de Trump no s'aplica i diu que hi donaran suport quan sigui un fet, el mateix que diu Zelensky, que acusa els russos de no fer cas a la Casa Blanca amb l'atac a instal·lacions de gas a Kharkiv. El Kremlin evita parlar de l'alto al foc. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria concentrats aquesta tarda. S'han pres mesures especials a l'AP7 amb carrils addicionals i restriccions per als camions. El Festival de Sitges ha atorgat el Premi Nosferatu a Bàrbara Rey, que ha recollit el guardó visiblement emocionada. El festival homenatja l'actriu per la seva carrera dins del gènere de terror als anys 70 i com a icona del cinema eròtic de l'època.
1: Esports. El Barça ja ha arribat a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hansi Flick ha convocat els mateixos 22 jugadors del partit davant del Getafe. A la segona divisió, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I el Mataró s'ha endut la Supercopa Femenina de Waterpolo. El quart títol de l'equip maresmenc en aquesta competició l'han aconseguit guanyant el Sant Andreu per 15-5.
0: Moviment meteorològic, més sol a Ponent i al sud intervals de núvol a la resta. La temperatura una mica més alta. Molts valors entre 22 i 25 graus de màxima. Fins i tot al voltant dels 27 o 28 a la Ribera d'Ebre. Fins divendres, tot continuarà força semblant.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Salutacions, us parla Marta Vives.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 57%.
6: Not again. Oh, this is supposed to happen.

Són les 5, bona tarda. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional. I Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com el 2023. El president del govern espanyol i el líder del Partit Popular, Albert

0: Alberto Núñez Feijó han coincidit en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. I el PP i Vox han traslladat la crisi de Ceuta als carrers de Barcelona en la manifestació que s'ha fet aquest matí per commemorar la Hispanitat. Prop de 2.000 persones han recorregut un tram del Passeig de Gràcia per traslladar el seu suport a la ciutat autònoma després de la crisi migratòria que va esclatar a l'estiu. Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat avui un acord per sumar esforços de cara a la campanya per les eleccions generals del 29 de novembre. Gabriel Rufián i Irene Montero compartiran actes de campanya a tot l'Estat i Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem com a independents. I la Unió Europea constata que la treva energètica de Trump no s'aplica i diu que hi donaran suport quan sigui un fet. El mateix que diu Zelensky, que acusa els russos de no fer cas a la Casa Blanca amb l'atac a instal·lacions de gas a Kharkiv. El Kremlin evita parlar de l'alto al foc. Tot això en un dilluns d'operació tornada. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria concentrats aquesta tarda. S'han pres mesures especials a l'AP7 amb carrils addicionals i restriccions per als camions. Justament a aquesta hora fem un cop d'ull ràpid a quina és la situació ara mateix a l'estat de les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs cua sobretot a les carreteres de l'interior. Destaquem l'eix del Llobregat, la C16, amb 14 quilòmetres de congestió entre Bagà i el terme de Cercs i 7 més, també entre Cercs i Berga. Nacional 260 i C17 entre Campdevànol i la sortida de Ripoll, direcció Vic-Barcelona. I un motorista mort a primera hora d'aquesta tarda una sortida de via a la T700 a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. La carretera continua tallada a la circulació.
0: I abans dels esports, en temps de cultura, us explicarem que el Festival de Sitges ha atorgat el Premi Nosferatu a Bàrbara Rey, que ha recollit el guardó visiblement emocionada. El festival homenatja l'actriu per la seva carrera dins del gènere de terror als anys 70 i com a icona del cinema eròtic de l'època.
2: Esports.
3: El Barça ja ha arribat a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hansi Flick ha convocat els mateixos 22 jugadors del partit davant el Getafe. També en futbol, però la segona divisió, el Girona tanca aquest vespre la novena jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique i Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I el Mataró s'ha endut aquest migdia la Supercopa Femenina de Waterpolo. El quart títol de l'equip maresmenc en aquesta competició l'han aconseguit guanyant el Sant Andreu per 15 gols a 5.
4: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 60%.

Bona tarda, són les 6. Suspesa l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi a la part posterior d'un tren a l'Aragó. L'incendi ha passat en un AVE amb destinació a Figueres i ha obligat a evacuar els 283 passatgers. El tren havia sortit de Madrid cap a 3:15 d'aquesta tarda i el foc s'ha declarat poc després de les 4. Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat avui un acord per sumar esforços de cara a la campanya per les eleccions generals del 29 de novembre. Gabriel Rufián i Irene Montero compartiran els actes de campanya a tot l'Estat i Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem com a independents. Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va ser ja el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia en què es tanca, doncs,

0: al cens electoral. El govern espanyol lamenta aquesta decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional. L'OTAN es prepara per respondre a un atac militar rus i ho fa des de la teoria i posant l'accent en la prevenció i la intel·ligència artificial, però també en aturar les tropes enemigues i atacar la rereguàrdia. El màxim responsable de militar de l'Aliança avisa que Moscou que no el subestimi. Brussel·les pronostica que l'acord comercial amb la Xina permetrà reduir com a mínim a la meitat la importació de vehicles híbrids. La concreció l'ha donat fonts comunitàries que també posen l'accent en les millors condicions per a les exportacions d'oli, gelats i calçats. Pequín també es mostrarà satisfet amb el pacte. I el Parc d'Atraccions de Tibidabo de Barcelona celebra els seus 125 anys amb una gran festa. Això tot després que la setmana passada quedés suspès a causa dels aiguats que van caure a la capital catalana. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride. I fem un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit en una tarda d'operació tornada. Equip viari, Melut García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Llargues cues a l'est del Llobregat, la C-16 entre Bagà i Cercs i també de Cercs a Berga. Hi ha tallats els accessos cap al centre de Berga, a l'N-260 entre Ribes de Freser i Ripoll i també a la C-17 fins a sortida de Ripoll, direcció Barcelona. I destaquem també la C-14 amb 6 quilòmetres de cua de Fígols i Alinyà a Organyà, l'Alt Urgell, i l'AP-7 a Maçanet de la Selva per un vehicle avariat i de la Roca del Vallès a Montornès.
2: Esports. El Barça ja ha arribat a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hans Flick ha convocat els mateixos 22 jugadors del partit davant el Getafe. A la segona divisió, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. El Mataró s'ha endut la Supercopa Femenina de Waterpolo, ha guanyat a la final a Sant Andreu per 15 gols a 5. I en hoquei patins, avui comença el Mundial Masculí. L'equip espanyol s'estrena 2:15 davant Itàlia. 9 dels 10 jugadors més el seleccionador són catalans.
0: I repàs també el temps. Tarda, de moment, sense moviments meteorològics. Més sol, això sí, a Ponent i al Sud, amb intervals de núvols a la resta. La temperatura, una mica...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 69%.

0: estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
2: Les recomanades de la Marta Rubió.
3: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 12 i el divendres 16 d'octubre. Comencem! Aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, el dijous 15 d'octubre, i amb motiu d'aquesta efemèride, des del Museu Etnològic del Montseny han organitzat un seguit d'activitats del 15 al 18 d'octubre. I bé, el dijous 15 d'octubre, a partir de les 3 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà la formació que porta per títol Tècniques de Promoció Online amb Eugènia San Juan, una formació per dominar les eines digitals per guanyar visibilitat i fer créixer la teva estratègia professional. Les inscripcions es poden fer al telèfon del museu, al 972-86-0908. La formació serà de 3 a 5 de la tarda i un cop acabada aquesta formació, d'un quart de 6 a les 6 de la tarda, hi haurà Benvinguda i Berenar Silvestre, a càrrec d'Anna Colomer. Es tracta d'una proposta culinària única amb productes del nostre entorn natural. I de 6 de

0: A la tarda, dels quarts de 8 del vespre, també al museu, un cop acabat el berenar, hi haurà el taller La natura en joies, a càrrec de Mare Armengol i l'associació Arremangades. Es tracta d'un taller per fer joieria artesanal creativa amb metall inspirada en la vall. Les inscripcions les podeu fer presencialment també al museu, a través del seu telèfon o també del correu electrònic a memgarecepcio@ajotarbucies.cat. També dijous, 15 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà la constitució del ple dels infants per al curs 2026-2027. És un acte obert a tothom. I el divendres 16 d'octubre, a 8:15 del vespre, a la Gavella, hi haurà la presentació del llibre de l'Albert Om, que es titula Què dirà la gent? Una família, una llengua, un país. I bé, a la presentació doncs, hi assistirà el seu autor, que conversarà amb l'arbocienc Fel Feixedes. I finalment, el divendres al vespre, 9:15, a la Llar de Jubilats, hi haurà el sopar Estallers, un sopar inspirat en poemes de Vicent Andrés Estallers, amb micro obert per llegir o recitar poemes d'ell i d'autors arbociencs o altres amb temes afins a la llibertat i als països catalans. Les inscripcions es poden fer a la Gavella i a partir de les 10 del vespre s'obrirà l'acte a tothom que hi vulgui assistir, perquè hi haurà una actuació poètico-musical titulada Berenar a les roques del port i a l'ombra del Masmut, un diàleg entre Joan Salvat Papasseig i Desideri Lombarte, amb Josep Voltaina i l'acompanyament musical de Sergi Voltaina. I fins aquí la programació de la setmana.
1: El bàsquet amb Anna Teixeira.
2: Una setmana més, tornem a l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Aquest cap de setmana, alguns dels nostres equips han descansat, però d'altres han continuat sumant minuts, aprenent i creixent a les pistes. Comencem pel mini B, liderat per en Pau Masó, que va disputar un partit molt emocionant davant l'anglès, amb un marcador final de 53-43 favorable a l'Arbúcies. El partit es va mantenir molt igualat i no es va decidir fins a l'últim quart. Una victòria treballada i ben merescuda. Pel que fa a l'infantil, es va trobar davant d'un rival exigent, la Unió Maristes de Girona, un partit complicat en què els nostres jugadors van haver de fer front a un equip de gran nivell. Finalment, el marcador va ser favorable al conjunt gironí. El preinfantil femení es va desplaçar fins a Llançà. L'equip continua arrossegant algunes baixes, una situació que dificulta afrontar els partits amb tots els efectius disponibles. Tot i l'esforç de les nostres jugadores, el marcador final va ser favorable al Llançà. Esperem poder recuperar ben aviat totes les jugadores. I acabem el repàs dels partits amb el júnior, que es va desplaçar fins a Palafrugell, on va aconseguir una clara victòria amb un marcador de 35-82. El seu entrenador, Marc Baronat, ens fa la seva valoració del partit.
3: Ei, Anna, doncs el partit del júnior ha sigut bastant còmode, hem sigut bastant superiors tant en defensa com en atac, i el ser tan superiors, sobretot en l'1 contra 1, ha fet que podem desbordar molt fàcil, però hem deixat de jugar en equip i és una cosa que no ens podrem permetre el dia de demà quan tinguem equips més potents al davant.
2: I ara posem la mirada en el pròxim cap de setmana. Dissabte 17 d'octubre tindrem una jornada plena de bàsquet a casa. Des de les 9 del matí amb el mini A fins a les 6 de la tarda amb el partit del sènior. El pavelló viurà una jornada intensa amb un total de 5 partits a casa. Matí i tarda de bàsquet per gaudir dels nostres equips, animar-los i continuar fent créixer aquest ambient de club que tant ens agrada. I diumenge 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, a Naus Aiats, tindrà lloc la segona gala de l'esport, una gala dedicada a reconèixer i posar en valor l'esport del nostre poble. Des del Club Bàsquet Arbúcies us animem a assistir-hi i a compartir aquesta celebració de l'esport arbocienc. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
1: El futbol amb Oriol Garriga.
4: Bona tarda. Anem amb el resum del cap de setmana. Comencem pel primer equip, que va jugar a casa dissabte a la tarda contra el Sant Gregori. Un partit on al minut 9 l'equip ja anava perdent 0-2 en un mal inici, però va aconseguir guanyar a l'últim minut 3-2 després d'uns molt bons últims 80 minuts, amb dos gols de Madú, que va fer un gran partit, i un gol del Pichichi Quadres. Respecte al futbol base, destacar la victòria segona del juvenil i la contundent victòria del Prebenjamià per 16-0. Després del repàs dels resultats d'aquest cap de setmana, destacar i agrair a tothom que va venir a la presentació dels equips. Ja tenim 100% en marxa la nova temporada i desitgem molta sort a tots els equips. Pel que fa a la nova setmana, l'infantil recupera un partit ajornat el dilluns 12 i el primer equip jugarà al camp del Sant Joanenc, a prop d'Olot, el dissabte a les 4 de la tarda. Molta sort!
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: La circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi a l'altura de Calatayud de la cabina de cua d'un tren que cobria la línia Madrid i Figueres continua encara a aquesta hora i viatjaven gairebé 300 passatgers que han estat evacuats. Renfe informa que no hi ha ferits. Ara mateix aquests passatgers esperen encara al costat de la via que la situació es resolgui i els traslladin. A Sants i a Totxa els viatgers s'acumulen a l'espera de novetats. Bona tarda, són les 7.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: Busquem a l'última hora a Sants d'entrada. Quina és la situació, Toni Fortesa? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Agnès. Doncs ara mateix, normalitat. Això sí, tots els trens amb demora, absolutament tots, menys un. I ara ja estan anunciant el de les 18:23 amb la seva via corresponent. Per tant, la cua que hi havia interminable just quan hem arribat aquí a Sants, ja està tot a dintre les andanes i en principi ja està tot en els primers combois.
0: Doncs de seguida sortirem també a Totxa i parlarem amb algunes de les persones que viatjaven en aquest tren que s'ha incendiat a l'altura de Calatayud i que de fet continuen esperant informació i que els traslladin. Ara bé, el primer que hem de fer també a aquesta hora és fer un cop d'ull a l'estat del trànsit amb l'equip viari de Catalunya Ràdio perquè està sent una tarda també complicada d'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, és una operació tornada molt d'interior, molt de tardor, perquè tenim les retencions a l'est del Llobregat i també els que venen de la zona del Ripollès-Cerdanya. A l'est del Llobregat, la C-16, 17 quilòmetres de congestió encara entre Bagà i Berga, direcció Barcelona. L'N-260 amb 11 quilòmetres de cua, d'arriba hasta Freser a Ripoll i més endavant 3 quilòmetres més a la C-17 fins a sortida de Ripoll, també direcció Vic en Barcelona. La C-14 amb 5 quilòmetres de cua fins a Organyà a l'Alt Urgell i 4 quilòmetres més fins a Pons, a la Noguera. Congestionada l'AP-7 només a dos trams, a Maçanet de la Selva.

0: va per un vehicle variat i de Llinars del Vallès a la Roca, tot direcció Barcelona, l'AP2 a Montblanc, també direcció Barcelona-Tarragona. Pel que fa a incidència, està allà de la comarcal 242 entre Llardecans i Torrebesses per un accident. I a l'àrea de Barcelona destaquem la ronda litoral amb retencions a la zona portuària en totes dues direccions per la manifestació que hi ha en aquesta zona i que obliga a tallar la sortida 21 en tots dos sentits.
1: Avui també és notícia que el Suprem manté la suspensió cautelar que impedeix als nacionalitzats per la llei de nets votar les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La decisió coincideix amb el tancament del cens electoral. Ara el govern espanyol, que lamenta la decisió, estudia portar-la al Constitucional. I els comuns acusen Gabriel Rufián de dividir les esquerres en comptes d'unificar-les amb l'acord que han oficialitzat avui Esquerra Republicana i Podem. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya el 29N, però els republicans incorporaran a les seves llistes independents de l'entorn de Podem. I tot i la divisió de les formacions de l'esquerra del PSOE, Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions i confia en una mobilització de l'electorat progressista com l'any 2023. Tot plegat el dia que l'han rebut amb insults a la desfilada militar del Dia de la Hispanitat. La Heartbreak Hotel, al barri de Sants Badal de Barcelona, estrena aquest vespre una temporada més. Coral Romput és Pere Arquilloé qui llegeix i interpreta aquesta peça de les més emblemàtiques del poeta Vicent Andrés Estellés. I els esports, Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça és a Istanbul perquè demà juga contra el Galatasaray a la Champions. Han parlat Hansi Flick i Cubarsí, després el sentirem. A segona, el Girona tanca aquest vespre.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 79%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot
0: dir. Va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta sí.
0: Música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

0: Bona tarda, són les 8. Tarda complicada a les carreteres. Actualitzem la situació. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Continuen disminuint les cues, però encara hi ha a l'est del Llobregat, a la C16, retencions intermitents al llarg de 12 quilòmetres entre la Nou de Berguedà i Berga, direcció Barcelona. A l'ENA 260 i C17, 12 quilòmetres de cua des de Ribes de Freser fins a Ripoll, direcció Barcelona. I destaquem també la Ronda Litoral, amb retencions a la zona portuària en totes dues direccions per la manifestació que es desenvolupa a Passeig de Colom.
0: Continua suspès el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després que aquesta tarda s'hagi incendiat un comboi que feia la ruta entre la capital espanyola i Figueres. A bord del tren hi anaven 283 passatgers que han hagut de ser desallotjats i que ara continuen amb el servei per carretera. Renfe calcula que hi ha uns 5.000 passatgers, només dels seus trens, que s'han quedat a mig camí aturats en estacions intermèdies. Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat avui un acord per sumar esforços de cara a la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. Gabriel Rufián i Irene Montero compartiran actes de campanya a tot l'Estat i Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem com a independents. Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre com el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, però, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar en aquestes eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca, doncs, el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer ara al Tribunal Constitucional. El Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona celebra els seus 125 anys i ho fa amb una gran festa. Això després de la setmana passada que quedés suspesa a causa dels aiguats que van caure a la capital catalana. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride.
2: Esports. El Barça és a Istanbul perquè demà juga contra el Galatasaray.

0: a Champions. Han parlat Hansi Flick i Cubarsí, després el sentirem. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife a partir de les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: I repassem també el temps. Acabarem aquest dilluns festiu amb estabilitat i cel mig ennuvolat al litoral, prelitoral, també a les comarques interiors de Barcelona i de Girona, i demà mantindrem el temps estable amb sol al Pirineu i també cap a Ponent, i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar també, això sí, alguna gota, mínimes una mica més altes i migdia estiuenc.
2: Trescat Info.
1: 8:03. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré repassant l'actualitat fins les 9. Doncs bé, continua suspès de moment el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, després que aquesta tarda s'hagi incendiat un comboi que feia la ruta entre la capital espanyola i Figueres. A bord d'aquest tren hi anaven 283 passatgers que han hagut de ser desallotjats i que ara, de moment, continuen el servei.
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 86%.
6: See you later, alligator.
7: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collinut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers, i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wulver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada, és Desencadenada, Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh!

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat, la qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho entre d'altres plataformes a iVox.com, també a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail, hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer, jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005, o sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades per qüestions de feina em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Bigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I've got to get the missus to you. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees, de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

és una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Ivalls, que ens escolta i escriu des de Camp Llong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

On the Road Again. T'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella, ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Urs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: dolentes i de molt bones, ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steely Wheel. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steely Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut,

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Whale, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79, Back on

espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

Here's Manny Lula. I'll do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75 d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951 que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca com Maddox, que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir, mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Bueno, ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio de 6 a 10 de la tarda a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona. Sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot, i sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament i que, a més, és un programa que costa pocs diners de fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, La petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán.

I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada sobre las 5 cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado Poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo un criajo, jo devia tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguir la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi.
1: De los hombres, mi
0: canto. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó també, El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No, esta noche...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Di Bari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo regalo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de Los Bravos i Blackie.

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre, y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Si està bé con la ràdio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir. La mort prematura a la carretera.

0: Love. Aquest era Un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Adibau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballaven aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo. Olvida el tiempo. Ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star, a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem Aigua, aigua.

Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synthpop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles: el vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda.

0: van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Ah, aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Comença l'espai musical 35 de jazz.

0: S'acaba l'espai musical 35.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.
3: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: How long have you been smiling?

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 89%.

0: news.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 88%.

0: informació, proximitat, música...
1: La